Yemi la fille, chubidua, yemi la fille, chubidua, yemi la fille, chubidua, yemi la fille, chubidua, chubidua.